Són les 3. Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Avui es fa la gala de Cluenda i l'entrega dels premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemara aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana fan aquest migdia una arrossada popular a la plaça del barri. I Art per Art fa aquest diumenge al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha música variada, així com la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. A més, durant el matí, com cada any, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Si aneu a Can Comas, aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a la Biblioteca de Poblenou podeu veure l'exposició documental Dia Mundial del Turisme, que es commemora justament aquest diumenge. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquest matí hi ha l'acte de comiat i la proclamació del pobillatge de Calella a l'escenari de la Fira, l'actuació també del grup d'animació Els Beta de 3CAT, aquest migdia a l'Embalat, i l'Hora del Vermut, a càrrec dels amics i voluntaris de l'Hospital de Calella. Aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament es fa el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, la Diada Castellera amb els Maduixots, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Cornellà, i també destaquem el concert de Festa Major amb la coral La Etare a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julieta. Aquest vespre també es fa el correfoc i a les 11 de la nit a l'Embalat, concert de barraques amb Aina de Silva, Les que faltaven, i sessió de DJ Listen. A més, durant tot aquest cap de setmana podeu visitar la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, Cultura de Mar i Damunt, al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana destaquem una jornada de pàdel solidari per contribuir a la campanya Junts acabarem amb la polio. Es fa aquest matí, com diem, a Santa Susana i que organitza el Rotary Club del municipi. També destaquem que avui comença una nova edició de l'Oktoberfest pels amants de la cervesa, la música en directe i la gastronomia típica alemanya al Torrentó de Can Gelat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
2: El Club dels 80.
1: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.

0: energía positiva. So són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Avui es fa la gala de Cluenda i l'entrega dels premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda, que organitza Cinemar aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana fan aquest migdia una rosada popular a la plaça del barri. I Art per Art fa aquest diumenge al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha música variada, així com la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. A més, durant el matí, com cada any, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Si aneu a Can Comas, aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a la Biblioteca de Poblenou podeu veure l'exposició documental Dia Mundial del Turisme, que es commemora justament aquest diumenge. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquest matí hi ha l'acte de comiat i la proclamació del pobillatge de Calella a l'escenari de la Fira, l'actuació també del grup d'animació Els Beta de 3CAT, aquest migdia a l'Embalat, i l'Hora del Vermut a càrrec dels amics i voluntaris de l'Hospital de Calella. Aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament es fa el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, la Diada Castellera amb els Maduixots, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Cornellà, i també destaquem el concert de Festa Major amb la coral La Etare a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julieta. Aquest vespre també es fa el Correfoc i a les 11 de la nit a l'Embalat, concert de barraques amb Aina de Silva, Les que faltaven, i sessió de DJ Listen. A més, durant tot aquest cap de setmana podeu visitar la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, Cultura de Mar i Damunt, al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana destaquem una jornada de pàdel solidari per contribuir a la campanya Junts acabarem amb la polio. Es fa aquest matí, com diem, a Santa Susana i que organitza el Rotary Club del municipi. I també destaquem que avui comença una nova edició de l'Oktoberfest pels amants de la cervesa, la música en directe i la gastronomia típica alemanya al Torrentó de Can Gelat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Contenta el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Avui es fa la gala de Cluenda i l'entrega dels premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemara aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana fan aquest migdia una arrossada popular a la plaça del barri. I Art per Art fa aquest diumenge al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha música variada, així com la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. A més, durant el matí, com cada any, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Si aneu a Can Comas, aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a la Biblioteca de Poblenou podeu veure l'exposició documental Dia Mundial del Turisme, que es commemora justament aquest diumenge. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquest matí hi ha l'acte de comiat i la proclamació del pobillatge de Calella a l'escenari de la Fira, l'actuació també del grup d'animació Els Beta de 3CAT, aquest migdia a l'Embalat, i l'Hora del Vermut a càrrec dels amics i voluntaris de l'Hospital de Calella. Aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament es fa el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, la Diada Castellera amb els Maduixots, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Cornellà, i també destaquem el concert de Festa Major amb la coral La Etare a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julieta. Aquest vespre també es fa el Correfoc i a les 11 de la nit a l'Embalat, concert de barraques amb Aina de Silva, Les que faltaven, i sessió de DJ Listen. A més, durant tot aquest cap de setmana podeu visitar la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, Cultura de Mar i Damunt, al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana destaquem una jornada de pàdel solidari per contribuir a la campanya Junts acabarem amb la polio. Es fa aquest matí, com diem, a Santa Susana i que organitza el Rotary Club del municipi. També destaquem que avui comença una nova edició de l'Oktoberfest pels amants de la cervesa, la música en directe i la gastronomia típica alemanya al Torrentó de Can Gelat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Una vegada més, la cantant colombiana més internacional, Shakira, protagonitza l'himne oficial del Mundial de Futbol. Aquesta vegada al costat de Burma Boy, amb un dels èxits que deus conèixer a la perfecció, a ritme del Day Day, donant-te la benvinguda després de l'agenda d'activitats de les 9 al matí. Bon dia, salutacions de David Martínez. De seguida també connectarem amb el nou èxit La unió entre Luis Fonsi i Feid, amb noves propostes musicals com Canviar. Ens remuntarem al passat, també ho farem al costat de LP amb el Lost on You. Bon dia des de Ràdio Pineda.

A Notier és el duet neerlandès de música electrònica format per Ozan i Jay-Z. Són coneguts per el seu estil de house i música disco, amb ritmes molt ballables i influències del funky. Presenten novetats com el Talk to You, amb la remescla de 64 Ultra. Ballant des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. De seguida també ens remuntarem al passat i ho farem al costat de Tini Tempest, escrivint a les estrelles, Creedence in the Stars.

La banda Neon s'ha consolidat com un dels grans noms del panorama musical de les festes majors. Ahir divendres, 25 de setembre, van passar per la Festa Major de Calella, amb noves propostes musicals des del nou repertori de la banda. Seguim els passos prohibits de la banda Neon.

0: Ràdio Pineda.
1: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra. Aquesta vegada també recordant un dels èxits del repertori de la banda Taxi. Aquí estoy. Aquí estoy.

0: Energia positiva.
1: Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Connectem amb el nou èxit del grup noruec The Bauxa. Amb això que porta per títol Magnètic.

0: cabeza de ratón.
1: Radio Pineda. Energia positiva.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
6: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
7: I ara ens posem una mica nostàlgics. Viatgem a la tardor del 1988 amb el batec constant d'un cor que no s'atura i una energia salvatge del rock and roll pur. De la banda de Dublin, U2, amb Desire.

0: Doncs sí, aquesta és la sorprenent col·laboració de Jordi Stone, que és ni més ni menys que Jordi Roca, remesclant els sons més actuals amb aquesta versió de Sopa de Cabra, al Far del Sud.
1: Ràdio Pineda.

0: Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Avui es fa la gala de Cluenda i l'entrega dels premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemar aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana fan aquest migdia una rossada popular a la plaça del barri. I Art per Art fa aquest diumenge al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha música variada, així com la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. A més, durant el matí, com cada any, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Si aneu a Can Comas, aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a la Biblioteca de Poblenou podeu veure l'exposició documental Dia Mundial del Turisme, que es commemora justament aquest diumenge. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquest matí hi ha l'acte de comiat i la proclamació del pobillatge de Calella a l'escenari de la Fira, l'actuació també del grup d'animació Els Beta de 3CAT aquest migdia a l'Embalat i l'Hora del Vermut a càrrec dels amics i voluntaris de l'Hospital de Calella. Aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament es fa el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, la Diada Castellera amb els Maduixots, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Cornellà, i també destaquem el concert de Festa Major amb la coral Laetare a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julieta. Aquest vespre també es fa el Correfoc i a les 11 de la nit a l'Embalat, concert de barraques amb Aina de Silva, Les que faltaven i sessió de DJ Listen. A més, durant tot aquest cap de setmana podeu visitar la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, Cultura de Mar i Damunt, al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana destaquem una jornada de pàdel solidari per contribuir a la campanya Junts acabarem amb la polio. Es fa aquest matí, com diem, a Santa Susana i que organitza el Rotary Club del municipi. També destaquem que avui comença una nova edició de l'Oktoberfest pels amants de la cervesa, la música en directe i la gastronomia típica alemanya al Torrentó de Can Gelat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

10 del matí amb 6 minuts obríem les portes a la música amb el nou èxit de la cantant Malú, Primer Amor. Ara connectem amb el nou èxit de Temper City. Des del nou repertori musical d'aquesta banda amb noves cançons com el Self Away. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM. La música de Temper City.

No hi ha pla B. Ens ha portat a connectar amb la unió entre la banda Búhos i Leire Martínez. De seguida viatgem als 90 amb un dels clàssics de la música del príncep de Minneapolis. Prince amb el The Most Beautiful Girl in the World. La noia més bonica del món.

En aquest matí del dissabte, des de Ràdio Pineda, seguim escoltant bones cançons de les Cals i seguim la lletra. Ara amb aquesta versió entre Calvin Harris i Frank Ocean Migos. Escoltem a Les Sledge.

D'aquests a altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere. Hem recuperat aquesta versió de Take That, el Real Like Mafalla. Un èxit que ha conegut distintes versions amb el pas del temps. De seguida arriba el nou èxit de la cantant Shakira i Belle.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Avui es fa la gala de Cluenda i l'entrega dels premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemar aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana fan aquest migdia una rossada popular a la plaça del barri. I Art per Art fa aquest diumenge al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha música variada, així com la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. A més, durant el matí, com cada any, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Si aneu a Can Comas, aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a la Biblioteca de Poblenou podeu veure l'exposició documental Dia Mundial del Turisme, que es commemora justament aquest diumenge. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquest matí hi ha l'acte de comiat i la proclamació del pobillatge de Calella a l'escenari de la Fira, l'actuació també del grup d'animació Els Beta de 3CAT, aquest migdia a l'Embalat, i l'Hora del Vermut, a càrrec dels amics i voluntaris de l'Hospital de Calella. Aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament es fa el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, la Diada Castellera amb els Maduixots, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Cornellà, i també destaquem el concert de Festa Major amb la coral La Etare a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julieta. Aquest vespre també es fa el correfoc i a les 11 de la nit a l'Embalat, concert de barraques amb Aina de Silva, Les que faltaven, i sessió de DJ Listen. A més, durant tot aquest cap de setmana podeu visitar la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, Cultura de Mar i Damunt, al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana destaquem una jornada de pàdel solidari per contribuir a la campanya Junts acabarem amb la polio. Es fa aquest matí, com diem, a Santa Susana i que organitza el Rotary Club del municipi. I també destaquem que avui comença una nova edició de l'Oktoberfest pels amants de la cervesa, la música en directe i la gastronomia típica alemanya al Torrentó de Can Gelat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

energia positiva revolucionant el personal amb novetats com aquesta de la cantant nord-americana Madonna i Sabrina Carpenter. Presenten novetats com el Brand Your Love. L'amor sempre és un dels motors principals de la creació musical. 11 del matí amb 5 minuts donant-te la benvinguda. Després de posar-nos al dia amb els actes previstos a Pineda i Comarca per aquest cap de setmana.

Arriba una d'aquelles veus que et posen la pell de gallina a la primera, directament des de la llista dels èxits internacionals. Connectem amb el pop soul de Sienna Spiro amb el Dia on This Hill. Cap

La formació La Pegatina ens ha deixat els èxits més enganxosos dels últims temps. Amb noves propostes com aquesta, els recordem en forma d'èxit. Amb versions com Siempre nos tienes aquí.

Ens centrem en música de casa nostra en català amb la banda Ginestar, amb la col·laboració de Nil Moliner. Amb qui estaràs?

gràcies per acompanyar-nos un dissabte més, junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet, des de radiopineda.cat, ara amb el nou èxit de Loki, Something Else.

Tal dia com avui, un 26 de setembre, però a l'any 1945, va néixer Brian Ferry, cantant, compositor i ànima de la banda Roxy Music. Un autèntic referent del pop-rock britànic i, sens dubte, un dels tipus més elegants que han trepitjat mai un escenari, tant al capdavant del grup com en la seva exitosa carrera en solitari. El dia del seu aniversari recordem èxits com aquest, amb la banda al complet. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest. Slave to Love. Brian Ferry i la seva banda.

0: Brian Ferry celebra avui, 26 de setembre, el seu 81è aniversari, ni més ni menys. L'exlíder dels Roxy Music i icona de la música culta segueix complementant en actiu i reinventant el seu llegat. Fàcilment el recordem amb èxits com aquest, des de Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Del passat al present amb una de les novetats més recents de Bebe Rexha, New Religion. New Religion.

Ens posem una mica romàntics des de Ràdio Pineda amb un dels clàssics dels 80 i d'aquesta mítica banda. Recuperant els Journey amb aquest mític Don't Stop Believing. Inoblidable.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Pugem al llistó i escalfem la pista de ball perquè arriba el moment de connectar amb el ritme més contagiós del funky actual. Amb el polifacètic Anderson .Paak, que uneix el seu talent amb el to baixista de la guitarrista Alessia.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Hola a tothom i bon dissabte. Avui es fa la gala de Cloenda i l'entrega dels premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemar aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana fan aquest migdia una rossada popular a la plaça del barri. I Art per Art fa aquest diumenge al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha música variada, així com la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. A més, durant el matí, com cada any, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Si aneu a Can Comas, aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a la Biblioteca de Poblenou podeu veure l'exposició documental Dia Mundial del Turisme, que es commemora justament aquest diumenge. A Calella destaquem que aquest cap de setmana continuen els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquest matí hi ha l'acte de comiat i la proclamació del pubillatge de Calella a l'escenari de la Fira, l'actuació també del grup d'animació, els Beta de 3CAT, aquest migdia a l'Embalat, i l'Hora del Vermut, a càrrec dels amics i voluntaris de l'Hospital de Calella. Aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament es fa el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, la Diada Castellera amb els Maduixots, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Cornellà, i també destaquem el concert de Festa Major amb la Coral La Etare a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Quirze i Santa Julieta. Aquest vespre també es fa el Correfoc i a les 11 de la nit a l'Embalat, concert de barraques amb Aina de Silva, Les que faltaven, i sessió de DJ Listen. A més, durant tot aquest cap de setmana podeu visitar la 45a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, Cultura de Mar i Damunt, al passeig de Manuel Puigvert. A Santa Susana destaquem una jornada de pàdel solidari per contribuir a la campanya Junts acabarem amb la polio. Es fa aquest matí, com diem, a Santa Susana i que organitza el Rotary Club del municipi. I també destaquem que avui comença una nova edició de l'Oktoberfest pels amants de la cervesa, la música en directe i la gastronomia típica alemanya al Torrentó de Can Gelat.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Radio Pineda.

Les 12 i 6 minuts, donant-li la benvinguda a una nova hora de ràdio i de bona música, amb el nou èxit de la cantant de... la de Sant Esteve de Sesrovires, Rosalía amb Relíquies.

De seguida també connectarem amb el nou èxit de Milky amb David Guetta, Just the Way You Are. També recordarem la unió entre Bob Sinclair i Fred Edwards. Entre altres èxits en aquesta nova hora de música des de Ràdio Pineda.

Des de Ràdio Pineda seguim amb ritmes que et fan somriure a la primera escolta. De seguida viatgem a l'univers de Mama Doucha per dedicar un tema a aquelles persones que fan que tot vagi millor. La millor gent del planeta.

Des de Ràdio Pineda, en aquest matí del dissabte, seguim repassant els grans èxits internacionals del 2026. Amb una altra de les veus inconfusibles, Bruno Mars, que ens submergeix en una autèntica joia retro-soul dedicada a les ànimes enamorades. Presenta novetats com el On My Soul,

Seguim escoltant bones cançons de l'Escal, si seguim la lletra des de Ràdio Pineda. Ara amb la cinquena essència del jazz fan britànic. Recordem un dels èxits mítics de The Brand New Headbeats. Aquesta vegada amb la versió del Dream Come True. Perquè els somnis es fan realitat.

0: Energia positiva.
1: Anem ara amb una d'aquelles tornades que no et pots treure del cap. Connectem de ple amb el ritme electropop d'un artista que no para d'omplir estadis. Aitana amb Superestrella.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
2: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
3: Al Club dels 80.
2: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta, que ens ha portat a recordar La velocitat del so, Speed of Sound amb Coldplay. 2 minuts i pocs segons i arribarem a la una. Amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí, amb la fórmula musical del cap de setmana. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Per arribar a la una, pujarem el ritme fins a l'infinit i més enllà, amb un dels reis indiscutibles de la pista de ball. Viatgem a l'essència del funky més pur per recuperar l'explosió de talent del gran Michael Jackson. A les ordres de la producció de Quincy Jones. Ballant arribarem a la una amb aquest Don't Stop to Get It Out. Bon cap de setmana.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui es fa la gala de Cloenda i l'entrega de premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemar. L'entrega de premis és aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. Demà diumenge, Art per Art farà al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi haurà música variada, també venda d'entrepans, calents de pinxo, xistorra i beguda. A més, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Aquest diumenge es commemora el Dia Mundial del Turisme i la Biblioteca de Poblenou s'hi afegeix amb una exposició documental per commemorar el Dia Mundial del Turisme. A Calella destaquem els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquesta tarda destaquem el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, també la Diada Castellera amb els maduixots, els minyons de Terrassa i els castellers de Cornellà. Avui també es fa el concert de Festa Major amb la coral Laetare a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. Aquest vespre es farà el correfoc i a les 11 de la nit a l'embalat els concerts de barraques.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

Ana Mena, ¿cómo es eso, Neil?

0: cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
2: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui es fa la gala de Cloenda i l'entrega de premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemar. L'entrega de premis és aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. Demà diumenge, Art per Art farà al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi haurà música variada, també venda d'entrepans, calents de pinxo, xistorra i beguda. A més, també faran el sorteig de dues espatlles de pernil. Aquest diumenge es commemora el Dia Mundial del Turisme i la Biblioteca de Poblenou s'hi afegeix amb una exposició documental per commemorar el Dia Mundial del Turisme. A Calella destaquem els actes de la Festa Major de la Minerva. Aquesta tarda destaquem el tradicional concert de gralles des del balcó de l'Ajuntament, també la Diada Castellera amb els maduixots, els minyons de Terrassa i els castellers de Cornellà. Avui també es fa el concert de Festa Major amb la Coral Laetare a les 7 de la tarda a la capella de Sant Quirze i Santa Julita. Aquest vespre es farà el correfoc i a les 11 de la nit a l'Embalat els concerts de barraques.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

bona tarda. Què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. Dissabte a les 6 en punt de la tarda i aquí ara obrim una nova edició, la segona ja d'aquesta nova temporada. Nova edició del Compte Enrere, els 30 èxits de la setmana a Ràdio Pineda. Recordeu.

Orgullosos d'estar de nou amb tots vosaltres en aquesta ja segona setmana de la nova temporada. La setmana passada hi vam tornar, per si tu has perdut. I tornem a ser cada setmana aquí a la 9-4-6 i també a radiopineda.cat. La setmana passada a la tercera posició, Anot Ari, 54 Ultra, Talk to You.

sense cap al sol. Jo el tinc més que avorrit, el sol. No sé com ho tens tu, però jo, per mi, ja pot estar un temps descansant, perquè déu-n'hi-do com ens ha escalfat aquest estiu. Ugeli, my angel, ultranate, I'm moving to the sun. Al capdamunt de la nostra llista avui fa 7 dies.

A punt d'obrir aquesta setmana número 40 del 28 de setembre al 4 d'octubre 2026. Comptem amb 3 noves incorporacions al top i també una cançó que... Què he dit? 3 noves entrades? No, són 2 només. 2 cançons noves en aquesta setmana número 40. No són tants. Ens emocionem molt, eh? És veritat. 21 setmanes porta llista, amb ella comencem, baixant 9 posicions aquesta setmana, de la 21 a la 30. És Olivia Rodrigo. Això és el seu Drop Dead. Benvinguts a Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana. Jo sóc Otmar Schuster, ODJ. Un plaer estar de nou amb tots vosaltres aquí a Ràdio Pineda.

3 posicions menys aquesta setmana per Alex Warren. Fever Dream, de la 23 a la posició número 29. I una més amunt, a la 28, ens hi trobem amb Gina Starr. Juntament amb Nit Moliner, pujant una posició a la seva segona setmana llesta. Amb qui estaràs?

Setmana Senyista. Som Doctor Prats amb l'energia. L'energia positiva que necessitem des de Ràdio Pineda. Aquesta setmana, atenció perquè perden una altra posició. De la 26 a la 27. El meu cos no està preparat. Això ens ho expliquen Somber, que aquesta setmana també perden una posició. De la 25 a la 26.

El primer candidat a entrar a llista són la Ludwig Band. Ens arriben amb el seu nou èxit titulat Que Bonic. Seguim a música de casa nostra amb Sopa de Cabra, la banda gironina per excel·lència, amb versions dels seus clàssics, podríem dir-ho d'aquesta manera. És el Far del Sud, en el remix, i aquesta setmana pugen dues, de la 27 a la 25.

30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. És la segona edició d'aquesta nova temporada. Sí, com passa el temps, eh? Nova entrada en llista de Bauza amb Magnetic. Aquí sonen els èxits, aquí sonen les cançons.

el moment i aquí sona una de les baixades importants d'aquesta setmana. De la 16 cau fins a la 23, ella es diu Taylor Swift. Això és el seu I Knew It, I Knew You.

tingueu por cada vegada que sona aquesta cançó, perquè sí que parla de Dràcula, però és senzillament una cançó, serà la remescla de Tame Impala juntament amb Jenny. Si sona des de la 22 aquesta setmana i baixant de la 19. Nosaltres que seguim amb més pujades en aquest cas. Quarta setmana llista, de la 22 a la 21 puja Hugel i French Montana. Això és Shine.

Sonant d'un dels èxits del passat estiu 2026, Perduts, tu i jo, que bé sona Cora, que aquesta setmana cau de la 18 a la posició número 20 de la nostra llista, aquí a Ràdio Pineda. Seguim ara amb aquest Die on This Hill, que puja una posició de la 20 a la 19, i ella és Sienna Spyro.

Vine'm a buscar. Ell baixa de la 15 a la 18 aquesta setmana. Parlem d'Alfred García. Esteu escoltant Megatop 30, els 30 èxits de la setmana, i aquí arriba un altre dels aspirants al nostre top. És la nova de Lost Frequencies. És Paraíso. Novetat.

que anem pujant posicions a la nostra llista. Segona setmana nosaltres, de la 30 fins a la 17. Posada important per Karol G, aquest Baby Wow. I, sens dubte, un altre d'aquests temes estiuencs que no oblidarem tan ràpidament. 23 setmanes al nostre Top 30, i això sí, baixant 3 aquesta setmana, de la 13 a la 16. Parlem de Ugel amb el Jamaican Bam Bam.

Arribem ja a la final de la primera part, la primera hora de Megata 30, i ja sabeu que per tancar aquesta primera hora molts cops anem al record. Engeguem la nostra màquina del temps. Com teníem la llista Megata 30? Avui fa just un anyet, en aquestes mateixes dates l'any 2025. Directament ens tiràvem a la fresca amb Figa Flowers. Baixàvem de la 4 a la 5, la seva desena setmana al nostre rànquing.

sona en algun altre lloc. I ho ha fet també durant aquest estiu el Golden de Hunter X, ella és Audrey Nuna i Ray Amy. A la seva cinquena setmana, avui fa un any, pujava de la 7 a la 3 aquest Golden, sí.

0: cap amunt de la 3 a la 2. Després de 13 setmanes hi està la Ludwig Band.
1: Avui potser no tenim remei, però no em facis cas, perquè els dos...
0: Avui amb la nova. I aquesta sonava avui fa un any, millor amb ell.
1: Ja descobro la meva vida, que s'ha convertit...
0: A una posició del número 1.
1: Te n'aniràs amb el noi que t'estima, o el que s'ofega amb el penúltim trago. No vull que em miris amb els ulls que em mires, no vull que...
0: I és que al capdamunt teníem a la llista Mega Top 30. Avui fa exactament un any, en la setmana número 40 de l'any 2025.
1: Amb aquests llaços...
0: A Mama Duixa, en la seva 11a setmana, pujant del 2 a l'1. Amb... La vitamina...

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

en aquesta segona part, segona hora Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al nostre top. Això és Mega Top 30. Jo sóc Otmar Schuster, OT DJ, i és el segon programa ja de la nova temporada. De nou amb tots vosaltres, des de Ràdio Pineda. Estem ja a la setmana número 40 del 28 de setembre al 4 d'octubre 2026 i comptem només amb una nova... No, amb dues. No, no, dues. Dues noves entrades. El que passa que de moment només hem escoltat una perquè la segona es troba molt més amunt. Per tant, en aquesta segona hora l'escoltarem. La que sí que hem escoltat des de la 24 és aquesta que sona. The Bowser Magnetic.

I ara seguim pujant més posicions cap amunt. I en aquest cas tenim una de les històries veteranes de la llista. 14 setmanes en llista, Shakira i Burna Boy. De la nau cau fins a la 15, la cançó oficial del Mundial, que alguns ja el tenim més que oblidat. Altres no tant. Shakira i Burna Boy, així sona el Die Die, des de Megato 30.

7 posicions menys per Anna Mena i Lola Índigo. De la 7 baixant a la 14, Petitoa. Seguim ara amb l'entrada més important a llista, que la trobem aquesta setmana molt amunt, a la posició número 13, la nova de Tame Impala. Després del Dràcula, ara ens arriben amb el nou èxit. Es diu Loser.

0: treball anomenat The Romantic. Així ens arriba Bruno Mars aquesta setmana, pujant dues. On My Soul. Així és com es diu el seu darrer èxit. I els Catarres, després de 17 setmanes a llista, abandonen el Top 10 aquesta setmana, del 10 al 11, diumenge, sense drama.
1: Ja comença a fer-se

dels aspirants al nostre top, en aquest cas la nova de Marshmello, Close My Eyes. Ara ens remuntem 2 anys enrere en aquestes mateixes dates al capdamunt de la llista i teníem Lady Gaga amb Bruno Mars, Die With A Smile.

El 4 d'octubre 2026 amb Teric Swims, Mr. Now It All, dues cap amunt. I de la 11 a la 9 també dues cap amunt per DJ Goja. Així són aquests...

0: era això.
1: Mataronins per excel·lència i amb nous èxits. En aquest cas, des de la vuitena posició, igual que la setmana passada, ens arriben The Giants amb Era això. I una pujada més que considerable. 10 posicions cap amunt. Cat's Eye, Animal. Animal.

posa-la al disc. És un tema que la setmana passada ocupava la segona posició i aquesta setmana ja només la sisena. Ell és Joan Dausà. Ara ens anem a Canàries amb Quevedo, juntament amb Elvis Crespo, li donen un altre cop el nom honorífic de La Graciosa. Aquesta setmana els mantenen a la cinquena posició. Ella

que ens anem apropant a les primeres posicions, els èxits cada vegada més grans, els números més petits. 14a setmana llista per Temper City, aquest self-aware que puja de la 6 a la 4. I a la 3, pujant una posició, ens hi trobem amb els Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No crec.

novetat darrer candidat a entrar en llista, la novetat de Take That, que juntament amb Patrick Kelly ens portaven aquest Feel My Love. Ja saps, una altra dels aspirants al nostre top. I ara sona ja la segona posició d'aquesta setmana, que és la primera de la setmana passada. Deixa el número 1, es queda a la segona posició. Pugel amb Moving to the Sun.

Arribem al punt horari de les 8 del vespre d'avui dissabte. Entrarem a la casa del ritme. Però abans, tinc per tu la cançó més important d'aquesta setmana número 40 del 28 de setembre al 4 d'octubre 2026. Què et sembla? Unes quantes setmanes dins del top 30, un munt. I aquesta setmana, doncs, salta ja al pòdium del 3 a l'1. Anot Aram 54 Ultra. Duo holandès de música electrònica junt al vocalista 54 Ultra John Rodríguez. Un plaer haver-vos acompanyat. Jo sóc Otmar Sustero, TDJ, la setmana que hi torno. Que acabis de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Benvinguts a la casa del ritme de Ràdio Pineda. Com a casa, en

La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda. It's a top selector.

0: Si t'ha agradat aquesta,
1: fliparàs amb la següent.
0: La Casa del Ritme, a Ràdio Pineda.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Si t'ha agradat aquesta,
1: fliparàs amb la següent.
0: La Casa del Ritme, a Ràdio Pineda. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.